donar impuls a l'esperança mitjançant melodies que ressonen. Ressonen per remoure emocions i despertar la vida. Agafem-nos de la mà i deixem la ciutat. Ens queden motius per continuar. Junts trobarem la manera d'esventar el vent i riure de nou.

0: Som la teua veu. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: Ràdio Pego. Som la teua veu.

simples o compostes. Algunes continuen vives, les altres ja nasqueren mortes. És un camí minat de reptes, la vida és un castell de cartes. Nosaltres som els arquitectes, tu sempre estàs per connectar-me quan em desconnecte. Moltes portes tancades i poques obertes. Dir-te que no puc viure sense els teus defectes, que vull estar al teu costat quan et despertes. Tant

0: La música allarga la vida. Nalina, nalentida la vida. Viu-la a Ràdio Vigo. La medicina que te allarga
1: la vida. La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
0: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
2: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.

0: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

temperatura, mamarratxa, que bravura, fa tanta calor que ni el make-up ni la xaveta. S'ha tornat a pegar foc la serra, no mos queda aigua al pou, ni una parcel·leta buida a terra, me vegi fatal.

0: Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres a Ràdio Pego, en el 107.8 de l'FM.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
3: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris.
4: Procurar estar en un ambient fresc.

0: Ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració.
1: Beure abundant líquids frescs.
0: Evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació.
1: Emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol.
0: No exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
1: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
0: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
1: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
0: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653 867 383.
2: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i Activa't a Pego.
3: Se't pot oblidar a apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana. Tot sol.
4: Per inundar-nos de la calma, la calma és el sol.
2: A l'estiu, a Pego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699-76-28-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Paisatges que ens inundin els dies...
1: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.

0: A l'estiu, Apego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8:30 de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: Perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, així, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, on és d'estiu, a Ràdio Pego. Ens trobem a dilluns. Arrenquem amb una nova setmana, arrenquem amb un nou mes. Ens trobem a dilluns 3 d'agost del 2026, són exactament les 8 i 9 minuts. I, per supost, un dia més, rebeu salutacions cordials de qui et parla i t'acompanyarà al llarg d'aquest matí, Mapi Domènech. Ja sabeu, anem a viatjar a través de la música, però combinant els grans clàssics amb temes de la més rabiosa actualitat. Així comença Agonis d'estiu. Espero que estigueu tots preparats, tots llestos, perquè això està a punt de començar. I per arrencar avui la nostra selecció musical, ho fem amb una apassionada declaració d'amor. Una cançó que gira entorn a la seva estimada, que la considera com el centre de l'univers. Exactament avui comencem la nostra selecció musical amb la veu de l'italià Umberto Tozzi. Any 1978, arrenquem amb el tema

com havíem presentat amb la veu de l'italià Umberto Tucci i aquest grandíssim i exitós tema Tu d'Umberto Tucci, nosaltres arrencàvem la nostra selecció musical. Exactament amb una cançó de l'any 78 i del 78 al 2010. Ens quedem escoltant en aquesta ocasió el mensaje de l'aua Macaco.

0: volem, no volem.
1: El número premiat de sorteig de l'11 és...
0: I ara ens ha arribat el moment de conèixer i saber aquest número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada del divendres. Divendres 31 de juliol va ser el 29.108 de la sèrie El Danau, repetim. Número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada del divendres va ser el 29108 de la sèrie 019.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
0: Ens situem en aquesta ocasió en la dècada dels anys 60, exactament any 1966, una cançó la qual doncs, ens diu que tenen aquesta sensació de trobar-se atrapats emocionalment per el patiment d'un amor no correspongut. Tripit amb Los Bravos.

I de l'any 60 fins a l'any 88 recorrem aquesta gran grupa del pop espanyol. En aquesta ocasió, La Guàrdia, Mil calles llevan hacia ti.

Un clàssic del pop espanyol, com havíem presentat així, recordant a Mil Calles Llevan Hacia Ti de La Guàrdia. I ara ens anem a situar-nos a l'any 1999, rescatant un tema original de José el Francés. En aquesta ocasió, la cançó que parla, doncs, de poder superar un amor tòxic, ve interpretada per l'Erika i Juan Magán. Fuera de mi mente.

0: fuera de mí.
1: Radio Pego està en estiu. Era un bany de les millors hores musicals.
2: Moment per reescoltar un clàssic, recordar un vell tema. Una cançó italiana de l'any 1972, un tema de Mina Mazzini i Alberto Lupo, o també de Dalila i Alain Delon. Nosaltres avui ens quedem amb la veu de la grandíssima catalana Núria Feliu, recordant aquest clàssic, Parole, parole, paraules, paraules.
0: Gràcies d'amor, que moment.
3: No tens remei, no tens remei.
0: Tu em tens, tu m'has pres tots els sentits.
3: Sempre igual.
0: No penso en res més que en tu.
3: Posat a dir, digue'm que et tornes. Boig de tant que et faig patir, que et vols morir.
0: Tu ets com el vent que porta violins i roses.
3: No m'enredis, no menteixis més.
0: Aquesta vegada t'ho dic de veritat.

0: deixa'm dir-te, amor, parlar-te, parlar-te com la primera vegada.
1: Parles en va, parles en va, parles en va.
0: No, no sóc jo, és l'amic que parla.

0: Els grills i la lluna en els teus ulls ens faran dolç a la nit.
1: No m'enredis, no menteixis més.
0: No són pas mentides, és la veritat.

Moment de haver escoltat una altra versió. Aquesta arribava anys després. Tot un clàssic també dels anys 80. És el famós Umbrella. Que després va tornar a la càrrega i es va convertir en un gran èxit de la mà de Rihanna. Nosaltres avui ens quedem amb la versió de Busted Balls. Aquesta versió arribava en el 2010. I és el record que nosaltres fem avui. Never.

Així estàvem escoltant els famosos Umbrella, com havíem dit, que mundialment va ser tot un èxit de la mà de la grandíssima cantant Rihanna. Nosaltres avui ens hem quedat situats en el 2010 de la mà dels Basketballs, aquest grup de rock and roll, aquesta banda alemana. I del 2010 al 2012, moment ara per recordar a la banda mallorquina La Musicalité, amb L'Último Día en la Tierra.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. És que ens trobem en el mes d'agost i comença a aparèixer que amb un poc més de moviment, amb un canvi en el que és la configuració atmosfèrica, l'anticicló anirà retirant-se cap a l'Atlàntic i això doncs obrirà la porta al pas de sols d'aire fred oest i est durant aquesta setmana. Continuarem, per supost, amb la calor, però ja no serà una calor tan extrema com les setmanes passades. Serà una calor més habitual de l'època de l'any. Ara bé, haurem d'estar molt pendents d'aixes tempestes de cara a la vesprada, sobretot a l'interior, perquè puntualment podrien ser molt fortes. Pareixer que entrem en una setmana doncs un poc rebolicada, sobretot a lo que serà l'est peninsular, i nosaltres, com sempre diem, seguirem dia a dia, pas a pas, per actualitzar-vos tot el que respecta a l'horatge. Tu fiques els records i nosaltres fiquem la música. Ràdio Pego, sempre al teu costat. Seguim viatjant i recordant a través de la música. En aquesta ocasió ens situem a l'any 1998 amb un recordatori que ens feia Manolo García. Un recordatori en el qual ens diu que la vida està feta doncs, de moments fugaços i que devem aprofitar al màxim cada moment. Ens quedem amb ell, amb Manolo García, any 1998, a San Fernando. Un ratito a pie i otro caminando.

Estem sent treballar en els bolsillos, així recordàvem aquest fantàstic tema de Manolo García, San Fernando, un ratito pie i otro caminando. Any 2002 arribava Natalia i el seu tema anomenat Vas a volverme loca.

Doncs els 10 minuts per arribar a les 9 del matí, i 9, anem a recuperar i escoltar un clàssic, exactament una cançó de l'any 71, la veu del grandíssim cantant mexicà Juan Gabriel, aquest divo, una cançó que parlava doncs, de que l'amor sincer és més important que les riqueses. No tengo dinero.

Així estàvem gaudint d'aquesta gran banda catalana del rock català. Estàvem disfrutant d'aquesta cançó que ens van presentar el 2002 de la mà de Manuel Jantruà, Petits moments d'estricta simpatia. Nosaltres avui arribem a les 9 del matí escoltant aquest Everything Counts, un tema del 89 i de la mà de Speech Mode.

Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o a les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego. Música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

acabar entre el reggae i el pop. Així nosaltres hem arrencat aquesta segona hora musical escoltant aquest exitós tema del 2009 amb l'artista Lexper, Calling Your Name, cridant el teu nom. Doncs parla d'eixa necessitat de buscar eixe amor perdut. I d'un clàssic per un altre. En aquesta ocasió ens quedem situats al 2005 escoltant el Welcome to My Life amb Sim.

Welcome to my life, benvingut a la meva vida. Un fantàstic record de l'any 2005 i una cançó que ens arribava de la mà del grup Simple Plan. Seguim viatjant a través de la música, ens anem ara a l'any 1982, anem a recuperar aquesta cançó que parla doncs d'una celebració en la qual un jove, podríem dir que entra sense permís i viu moments divertits, però al final pareixer tindre una sorpresa. Mecano, me colé en una fiesta.

ens anem recordant aquesta cançó que ens parla doncs, de la nostàlgia, de l'amor familiar i de la memòria. Un tema popularitzat a l'any 1976 per les veus italianes d'aquesta dueta italià, aquesta parella romàntica, com eren Albano i Romina Power, vivir-lo otra vez. I d'Albano i Romina Power ens anem a, en aquesta ocasió a gaudir de la banda Fan. Un tema que compartien junt a Janelle Monáe en el 2012. Nosaltres som joves, so we are young.

I de la banda fan, moment ara per escoltar a Mike Posner, aquest grandíssim cantant d'Amèrica. Arribava el 2009 amb aquesta cançó que es va convertir en tot un èxit. Va ser el seu primer senzill del seu àlbum debut, Cooler Than Me.

0: A l'estiu, a Pego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8:30 de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: On is the steam?
2: En la sensación.

Una cançó inspirada en un poema de Miquel Martí i Pol. Les estem escoltant al grup valencià Obrim Pas, els que els recuperàvem amb aquesta cançó que sonava en el 2004, Som. I d'un gran èxit per un altre, és el moment ara per recuperar-ne un del 94 amb la veu de Bryan Adams, Please Forgive Me.

Una profunda confesión de arrepentimiento. Pues estàvem disfrutant de la meravellosa balada. Deixe recorda l'any 1994, el Please Forget Me. Per favor, perdona'm, amb la veu de Bryan Adams. I ens anem a recuperar un altre clàssic, en aquesta ocasió una cançó de l'any 1980, exactament una cançó que ens parla doncs d'una història d'amor, un desig de poder conèixer a algú a través de les trucades de telèfon. Santa Lucía. Un tema original del grandíssim rocker granaí Miguel Ríos. En aquesta ocasió ens quedem amb la versió de M-Clan.

Els he recordat aquest exitosema, aquesta cançó tan fresca que ens arribava de la mà de Maluma junt a Ricky Martin. Eixa cançó, eixe pes, eixe peto, difícil d'oblidar i que ha quedat en la memòria, tatuat. No se me quita, no se me quita. Ahir també m'ha disfrutat d'eixa cançó de Maluma i Ricky Martin, eixe tema del 2019. Seguim viatjant a través de la música, en aquesta ocasió recuperant un fantàstic tema dels Catarres.

I dels Catarres a Mano Negra, rescatem aquesta cançó que sonava l'any 1994, una cançó que parla de la duresa de la supervivència urbana, eixa desigualtat econòmica.

0: l'estiu, a Pego es viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesvaig.es en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699-76-28-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Paisatges que ens inundin
1: els dies. Estàs a Ones d'Estiu, Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada. També a www.radiopego.com.
0: I passem a escoltar i recuperar un cha-cha-cha. Michael Bolton, any 2002, arribàvem a aquesta Dance With Me, Buy On Me.

Vaya Me, Dance With Me, que avui hem presentat a la veu de Michael Bolton. I ens anem ara a recuperar un tema de Gil da Silva junta a Dani Corbalan, Amor Sincero.

arribem avui a les 10 del matí escoltant aquest grandíssim cantant argentí conegut com el Potro Rodrigo, una inolvidable veu del ritme del quarteto. Exactament, nosaltres avui ens quedem situats a l'any 1995 recordant a Los Chicanos del Sur amb aquest exitós tema, una cançó que porta per títol Com Olvidar-la. Com havíem dit, amb aquest clàssic, amb la veu del Potro Rodríguez, aquest exitós tema argentí, arribem avui a les 10 del matí.

Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego. Estem en el magazín de On és l'estiu.

0: Ahí estàvem recuperant i escoltant aquest gran clàssic, que exactament és una cançó original de Bobby Collazo, una cançó de l'any 1946. En aquesta ocasió nosaltres doncs, l'hem escoltada de la mà de la Samegui, La última noche.
1: Nuestra sed.
0: Algo molt més actual o de la més ràpida actualitat. És exactament el nou èxit per a Carlos Sanders, un tema del 2020.

Un dels grans èxits de Carlos Sánchez, com havíem presentat, un èxit tema d'aquest any, del 2026, Arenal Sons. I passem ara a gaudir d'un altre d'aixòs grans clàssics del rock and roll. Exactament, és el clàssic Burning Love, un tema popularitzat per Elvis Presley. En aquesta ocasió nosaltres ens quedem escoltant-lo amb la seva versió en espanyol, un tema que ens arribava en el 2019 de la mà de Los Rebeldes. Ardiente amor.

En la sensación.

La gran gaditana Merche en aquesta ocasió comptava amb la col·laboració d'un altre artista espanyol, Moncho Chavea, aquesta gran cantant de música urbana amb el tema Te Dejo, un tema que ens van presentar el 2019. I d'un gran èxit per un altre, en aquesta ocasió ens quedem escoltant el tema History amb One Direction.

Ja sabeu que els grans clàssics no passen de moda. Nosaltres seguim viatjant a través d'ells i seguim rescatant grans versions. En aquesta ocasió, un fantàstic meravellós i conegut tema dels Bonnie M, amb la col·laboració de Majestic, que ens el van presentar fa uns quants anys enrere, eh? Nosaltres avui rescatem aquest clàssic del 78, el famós Rasputin.

0: A l'estiu, a Pego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8 i mitja de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Estàs a Ones d'Estiu. Radio Pego.

Destaca la maduresa la que demostren en aquesta ocasió los secretos en aquesta cançó del 2019, mi paraíso. Seguim viatjant a través de la música, en aquest mateix any ens quedem situats en aquesta ocasió. És moment ara per escoltar Alan Farber junta a Illyria. El tema Finding.

Fading, como habían presentado, es una exitosa canción de Alan Farber y Liria, un tema del 2000 de Ana Winans del Dres, acomiadema. Millor dit, una servidora s'acomiada avui un poc abans per assumptes personals. Sí, que en punt final, però la bona música seguirà acompanyant-los des de Ones d'Estiu a Ràdio Pego. En aquesta ocasió, una servidora diu adeu escoltant el tema de Lírica, Cali el Dandy i Domar Montes. Tots ells arribaven amb una cançó que ens parla doncs, del desamor, el fi d'una relació tòxica i la decisió de poder tallar la comunicació en mute. Amb aquesta cançó, amb aquest tema i tots aquests artistes units per un gran èxit, dic adeu, desitjar a les vatos que acaben de passar una feliç jornada, un feliç dilluns i ja sabeu que demà tornaré a estar així puntual com sempre, a les 8 del matí en Ones d'Estiu de la 100.8. Sigo feliços, xau, una abraçada.

És estiu a Ràdio Pego.

What?

0: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i Activa't a Pego.
1: En la 107.8, on els vius.

0: 107.8 de la FM.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Impulsat i activat a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
1: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.

0: A l'estiu, a Pego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8:30 de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
2: Per inundar-nos de la calma, la calma és el sol.
0: A l'estiu, a Pego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699 76 28 15. Organitza Regidories

0: Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: Refrescat a Ones d'Estiu. En la sensació.

Molt bon dia, què tal, com esteu a tots i totes? Espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts, si vos acabeu d'incorporar, esteu sintonitzant Ràdio Pego 107.8 FM. Aquest és el vostre magazín d'estiu. I qui vos parla? Carolina Ferrer, de nou amb vosaltres i després de les vacances carregada d'energia, amb les piles a tope, amb molt bona música preparada i amb la voluntat de que passem una estona ben agradable junts fent-nos allò que dic sempre, companyia mútua. Moltíssima calor, això sí, d'una ona de calor a una altra, no hi ha treva, però la música ben refrescant no pot deixar d'acompanyar-nos. Així que anem a començar la nostra selecció musical i res a ello, com diuen. Este primer tema de la nostra selecció d'avui acaba de xir fa no res, Oretes té, i és el nou single de Miley Cyrus. A mi ja comencem i hi ha de tot així. De moment tranquil·lets, amb Golden Burning Sun.

Este sol daurat de Miley Cyrus encetava la nostra selecció d'estoreta. Fantàstica, com sempre, Miley Cyrus. I arriba Benny Blanco, Selena Gomez. Parella, com sabeu, la vida real i artística, que ara tenen una nova cançó amb la companyia de Becky G, Te Olvido.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Queda't amb nosaltres. Ones d'estiu.

veritat és que és un plaer tornar a escoltar la seva veu. Ultra Granate, amb el featuring de Hugel i Mael Ángel, Moving to the Sun. També és un plaer rebre a Quinto i la Chica.

és estiu a Ràdio Pego.

El nou èxit de Taylor Swift està a la banda sonora de Toy Story 5. I knew it, I knew it, I knew you. I el nou de Melendi sona així. Mentires arriesgades.

Let's go!

0: 107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
1: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
2: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego. A l'estiu, a Pego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8:30 de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.

0: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.
1: Per inundar-nos de la calma del sol. A l'estiu, a Pego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesbaix.es, en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp.

Johan K., Dead to Me és el tema que acabem d'escoltar i més bona música sonant així a Ones d'Estiu a Ràdio Pego. Ana Mena, Lola Índigo, Patitoa.

Doctor Flamingo i este cha-cha-cha sonen moltíssim. És que la veritat és que està fantàstic este darrer single. Nil Moliner, així el tenim, des de Nexo. Salta! Salta!

James Warren i esta fantàstica cançó anomenada Passenger. Continua en la desfilada de bones cançons ací a Ones d'Estiu. Bèrnia i el diluvi junts, quina meravella. L'estiu. L'estiu.

0: Escoltem amb Benson Boone, The Time of My Life, i des de 15, Malú, amb el seu darrer single, Rota.
1: Remulla't aquest estiu en el teu punt del dial preferit. Connecta't en la 107.8. Ràdio Pego, sempre amb tu. Refresca't amb la nostra il·lusió. Sintonitza'ns

0: notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
1: Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tots a una veu.
0: A l'estiu, a Pego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8:30 de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.

Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.

l'estiu, Apego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699-76-28-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

Som Radio Pego. A l'estiu també estem amb tu. 107.8 en FM.

0: zones d'estiu.
1: Se't pot oblidar a apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.

0: 오빤 강남 스타일.
1: A estas alturas, si aún sabía, no sería fácil.

Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.

En l'època estival és possible patir onades de calor. Els símptomes que poden alertar-nos que podem estar patint un cop de calor són: temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement. Davant d'aquests símptomes, la Regidoria de Sanitat us recomana que traslladeu la persona a un lloc més fresc, li doneu aigua, la mulleu, la venteu i aviseu urgentment els serveis d'emergències sanitàries de Pego, a Acció Urgent, al telèfon 653 867 383.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Radio Pego, 107.8 en FM.
2: Radio Pego. Música.

En Joan era un pobre pagès. Ell sempre humil, ell sempre honest. Vivia amb l'hermosa Maria.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, www.radiopego.com. Ràdio Pego, @RadioPego, està també a Facebook i Twitter.
2: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
0: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

0: Ràdio Pego, a prop teu.
1: Ràdio Pego, @pego.org, el correu de la ràdio.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: Radio Pego, a prop teu.

0: Ràdio Pego.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego, la teua ràdio.
2: Em vas deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença...
3: Escoltes Ràdio Pego.

0: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: Viu la música a Ràdio Pego.

But you want me.

diuen que aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé. Trobo que fins ara no ho hem fet malament. Me diuen

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

visionaris del mil·lenni, sense visa ni criteri, engendrats pel consens del temps, nascuts a l'alba d'un nou silenci.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, www.radiopego.com. Ràdio Pego, @Ràdio Pego, està també a Facebook i Twitter.

Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.